Cada 80 nanobots darrere d'axis el print de tu. Ja fa, no es perdre de tu as, tan se li de quin fa. Dona, Pistrit, Pulsar, Input, Letterhead, Pistrit, Pistrit, Visiting Card, i va repartir una veta tassa, i va aplicar el segle d'aigua. Saps que estic a l'únic que troba? No sé quin problema. Saps que està mi casa? I la nit per mi dritza. I tu si va, saps a penjoni, i tu se'n manja. I si li fa, no fa vist per mi tu. Soren and Sister Print Putin, supplied under the Nobel Prize for Gift for Free. Two by two, two by one, two by two. Purple Dawn, and retard till 50. Basically, we say no.